0: Las 12:39, como ya os hemos anticipado, vamos a abordar ya el tema de los Erasmus y desde luego con la sensación de que Valencia pues sigue siendo, como lo ha sido en los últimos años, una de las ciudades más codiciadas por los estudiantes europeos que quieren venir a estudiar aquí. A la par que muchos estudiantes valencianos, y en este sentido destacamos y estamos, según los últimos datos, en el top 3, de hecho creo que debe ser la ciudad que más estudiantes envía fuera en el programa Erasmus, estamos también muy bien colocados. Vamos a saber cuáles son nuestras bondades para atraer a tantos estudiantes Erasmus y cuáles son las inquietudes de los valencianos para viajar tanto en este programa. Para hacerlo, hemos invitado a nuestros estudios a Kiko Gómez Catalán, que es el responsable de Erasmus en la UPV, jefe de sección de internalización. ¿Qué tal, Kiko? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido. Y también nos acompaña Carlos Pómez Monferrer, también jefe de sección de internacionalización de la Universidad de Valencia y, por tanto, responsable del programa Erasmus. Los dos sois los responsables. ¿Qué tal? Bienvenidos.
2: Buen día.
3: ¿Qué tal? Bueno, somos de los que más recibimos también, aunque no hay datos oficiales y claros desde hace años, pero Valencia es una ciudad elegida y solicitada por los estudiantes europeos para disfrutar de estas becas, ¿no?
2: Sí, yo pensé que se suma el atractivo de una ciudad en bon temps, molt atractiva per a l'alumnat i universitats de qualitat. En aquest cas, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, universitats que ofereixen estudis en totes les branques del coneixement amb un ampli ventall de possibilitats per als alumnes, i aleshores és un còctel definitiu. Bon ensenyament, juntament amb una ciutat atractiva, doncs donem aquests resultats per als quals la València és una de les capitals Erasmus en el continent europeu.
1: Sí, realment a nivell europeu pot ser Praga, Madrid, València, però a nivell de, en proporció a tamany de la ciutat, pot ser que siga la primera, perquè realment estem parlant de capitals de països, però Milán a lo millor pot ser una capital que no siga capital de país que reba molts alumnes, però València
0: Praga, Madrid, Valencia, has dicho que son las más codiciadas, las más deseadas.
1: Sí, hubo un ranking, es una cosa que no sale, no hay datos estadísticos de recibidos, porque tú estás trabajando, tu proyecto es cuánto dinero te dan, cuánto financias, entonces tú sabes, están los datos de los que tú envías, pero los que recibes al final, ni siquiera tú sabes si el que te viene es Erasmus o no es Erasmus, porque es alguien que dice que es Erasmus que viene, pero no sabes cómo lo han catalogado allí, podría ser que esté pagándose la beca y te diga que es un Erasmus, pero tú eso no lo sabes realmente.
0: Es curioso que no hay esos datos.
2: No hay datos
0: al respecto.
2: Sí. Bueno, en el anterior programa Erasmus sí que es ser que yo no sé si pel fet de no obrir la competència entre les universitats, doncs no se publica a partir, que crec que del 2007, si no recordem mal, 2014, disculpeu, ja no se publiquen aquest top 100 d'universitats que reben estudiants Erasmus, i això sí que estava abans. El que passa és que informalment, donat que el CEPIE, que és l'organisme vinculat al Ministeri d'Universitats, i la pròpia Comissió Europea, informalment sí que sabem les dades vinculades a les nostres universitats i sabem que estem en una posició de lideratge.
3: No està al rànquing, però entenc que vosaltres en les vostres universitats sabeu quins estudiants europeus tingueu cada curs matriculats, això sí que està registrat, no?
2: Sí, per suposat. Clar. De fet, Europa te dona, diguem-ne, un pack que tot alumnat ha de tindre un contracte d'estudis amb els estudis que van a fer a la universitat, i tenim tot un protocol en totes les universitats europees sòcies, i d'aquesta forma sabem i registrem en unes plataformes de la Unió Europea aquestes dades estadístiques.
3: D'on venen? No sabem exactament el nom ni no se fa aquest rànquing, però quina procedència tenen els estudiants que trien València per estudiar, tant la Universitat de València com la Universitat Politècnica de València?
1: Bueno, en la Politècnica realment rebem Alemanya, Itàlia potser sigui el país que més ens envien. Itàlia, Alemanya, França, ha hagut anys que Polònia s'ha posat per davant, però realment aquests quatre països s'emporten pràcticament el 70% dels alumnes.
0: Els datos vostres de la Universitat de València són similars?
2: Sí, en el cas de la Universitat de València encara ens falta per al curs que es començarà 26-27, l'alumnat que vindrà en el segon semestre, però ara, el setembre, el dia 7 de setembre, de fet, tenim la sessió informativa de benvinguda per a tots aquests alumnes. Tenim al voltant de 2.200 estudiants Erasmus i les procedències són Itàlia en primer lloc i en diferència, és la top 1, Alemanya, França, Regne Unit i Països Baixos. Mm-hmm.
0: Estos estudiantes, ¿cuándo formalizan la matriculación y cuándo se les notifica que están admitidos? O sea, ¿cuándo tienen que empezar a programar su estancia en València?
2: N'hi ha una part de, diguem-ne, de preparació, i totes les universitats europees, en el cas de la Universitat de València, el dia 31 de maig ens han de dir els alumnes que s'incorporaran al mes de setembre. I després, en quant a la incorporació, jo sempre dic que a l'alumnat incoming, a l'alumnat entrant de mobilitat, se li tracta com un estudiant local, a tots els efectes. El primer dia de classe és el 14 de setembre, amb la resta d'alumnes locals, tenen els mateixos drets... I volem que se senten així, que no siga un gueto només d'alumnat internacional que se junta amb només alumnat internacional. Tenim una sèrie d'activitats precisament per a que se senten com a casa, i els estudiants Erasmus estrangers.
3: Parlant de cases, i ara un factor molt important, no? Tenim un problema molt gran com és el de l'habitatge, no només a València, és un problema més extès, però això pot frenar l'arribada d'estudiants Erasmus, o està frenant ja la plegada d'estudiants Erasmus a les nostres universitats?
1: És un tema candent, realment. Jo crec que encara no està frenant-la, però sí que és realment és més dificultós trobar allotjament. Ja estava fent-se més complicat cada volta. Sí, realment et pugen els preus, realment. Es busquen habitacions compartides normalment, y por ahí encara se están escapando.
0: Pero... Entiendo, sí. Que ellos, por eso os preguntaba de cuándo se matriculan, sí, porque lo primero que van a contactar con vosotros es decir, oiga, tengo estas dudas, pero sobre todo, ¿ustedes me pueden ayudar con el tema de la vivienda?
2: Sí, però abans de que vinga l'estiu, per a l'alumnat internacional en aquest cas, nosaltres li donem tot el pack d'informació, i entre ells està informació vinculada a l'allotjament. L'allotjament canvia molt d'uns països a altres. N'hi ha països que tenen universitats amb una cultura molt gran de residències universitàries, amb uns preus molt econòmics. N'hi ha altres països com Espanya on aquest fenomen ara s'està començant a impulsar, però això és un fenomen europeu, inclús global. És a dir, jo recordo alumnat que enviarem a Itàlia, algunes universitats fa un parell d'anys que ja tenien greus problemes per a trobar allotjament. És a dir, no és un fenomen només de València, de forma que l'alumne, si volis ir a fer una estada d'Erasmus, ja sigui a Itàlia o a València o a qualsevol altre país, el preu va ser efectivament molt elevat.
3: Li va costar diners de la butxaca prou, no? La beca que inclou que sol cobrir, no? Perquè hi haurà moltes famílies que es pregunten què els costaria.
1: Bueno, la Unió Europea el que fa és catalogar els països en tres grups. El grup 1 cobren una base de 350, si no recordo mal, 350, 300 i 250. Però la majoria dels països estan en el grup 1, és que enviem nosaltres, Itàlia, Alemanya, França, això són de país grup 1. Però n'hi ha una altra ajuda addicional que es diu de estudiantes con menos oportunidades, per gent que és becària del ministeri o que és família nombrosa, això es cobren un extra de 250. Per tant, ja te'n vas pràcticament, en el nostre cas tenim un 40% de persones de menys oportunitats, que seria, això se'n van entre 500 i 600 euros al mes. Un percentatge, no està mal, realment ha millorat molt, últimament.
2: Sí, en principi, i de fet, n'hi ha una beca bàsica per a tots, i a més fa tres cursos acadèmics, se va incloure una novetat, i és que també se paguen les despeses de viatge en funció d'una franja de quilometratge entre la ciutat de València i la universitat de destinació, i és un plus que abans no se pagava. I com ha dit Kiko, n'hi ha una consciència per part de la Unió Europea per intentar que n'hi hagi un Erasmus per a tots, val? Obrir el programa no només per a aquelles famílies que s'ho poden permetre, sinó també per a altres. I d'ahir hi ha beca addicional de 250 euros addicionals que permès que tenen els alumnes desfavorits, ja sigui des d'una vessant econòmica, social,

0: Encantado conocer tu historia, como a ti te ha encantado nuestra ciudad, que ya eres valenciano.
1: Pues sí.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Un placer.
2: Gracias, un saludo.
1: Muchas gracias a vosotros, adiós.
0: Bueno, ocurre mucho en historias como las de Michele, ya no tanto que se quedan, o también de los valencianos que se van y se establecen en los lugares que han hecho el Erasmus.
3: Continuamente, sí.
4: Totalmente. A veure, jo no m'agrada parlar del treball, diguem-ne, de la meua vida personal, però bueno, a mi m'ha passat. La meua dona va estar és d'Alemanya i va estar d'Erasmus a la ciutat de València, un cas com Michele, vull dir, famílies Erasmus, no només Erasmus, vull dir, és una experiència formativa d'aprenentatge d'idiomes, sinó que crea estos vincles, i estos vincles, diguem-ne, de tindre una segona ciutat sempre, de tindre aquest vincle familiar, i bueno, també se diu, Kiko ho sap, que n'hi ha més de, sempre se diu que n'hi ha més d'un milió de xiquets Erasmus, no? I això va ser fa uns anys i era una cosa greu, però és veritat que és un programa que jo crec que amb pocs recursos per part de la Unió Europea ha tret moltíssim rendiment, i és un fet a valorar, i que esperem que per el proper programa Erasmus, que estem esperant la lletra xicoteta dels diners que vindran i l'aportació, pues, se tinga totes aquestes circumstàncies positives del programa per a que la Unió Europea continuï apostant amb aquest programa que ja fa 40 anys.
2: Pues vamos a dar la bienvenida a todos los Erasmus europeos que vienen a Valencia y que en 15 días comenzarán ya su periodo lectivo, y por supuesto desear la mejor de las suertes a los valencianos que van a pasar estos próximos meses en capitales europeas.
0: Kiko y Carles, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, un plaer
3: per a nosaltres també.
4: Moltes gràcies. Ja
0: parlarem de si teniu programes Erasmus per als més majors, perquè ja no, que també n'hi ha, és que se ho van perdre o no ho van fer.
4: Ara per això té l'Erasmus Plus, és que ara Erasmus és molt més que les estades d'intercanvi universitari.
0: Pues ya charren d'això.
2: Lo miramos.
0: Gràcies.
2: Hasta luego.
5: La unión de muebles Lara y Proyecta Lara forma un tándem perfecto para la decoración y construcción de tu nuevo hogar, con el mejor servicio y garantías. Proyectalara.es. Proyectamos tus ideas para construir tus sueños.

0: Bon dia a tots i a totes. Avui, 1 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així, a la ràdio es comencem a enviar-vos i és que aquest cap de setmana tindrà lloc el Festival de Circ Arriscarte, que tindrà lloc pues, del 4 al 6 de setembre. Aquest just cap de setmana d'això ens parla la alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles.
1: Presentem la quarta edició del Festival de Circ Arriscarte, que se celebrarà aquí a la nostra ciutat de Vinaròs del 4 al 6 de setembre. Hi ha festivals que de veritat que ocupen una data en el calendari, però hi ha festivals com és el del circ, que la veritat que és un orgull poder pertanyir a este festival i poder participar en aquest event, que és molt important i que està és un festival que en el pas del temps s'anà consolidant i que té molt bona té molt bona acollida per part de la ciutadania. Vale, durant 3 dies, del 4 al 6, Vinaròs canviarà el seu ritme perquè ens podem trobar tot tipus d'espectacles, tant a l'auditori com al carrer, com a l'àgora, és a dir, en qualsevol rincó de la nostra ciutat podrem trobar un lloc, aposta que ens podem trobar un espectacle que ens podrà sorprendre. Arriscarte va néixer l'any 2022 i en només 4 edicions, tal qual com he dit abans, ha anat creixent fins a convertir-se en una de les propostes més singulars de la nostra programació cultural.
0: I ens anem fins a Sant Rafael del Riu i és que Sant Rafael se prepara per a recibir una nova edició de la seva Fira de la Tardor que es celebrarà la 12a edició els pròxims dies 10 i 11 d'octubre. La cita ja consolidada com un dels principals aconteciments culturals i turístics del municipi tornarà a omplir els seus carrers d'artesania, tradició i propostes vinculades a la tardor. En especial protagonisme a la gastronomia de temporada. Aquesta fira, que va néixer en 2014 amb l'objectiu de posar en valor els recursos propis de Sant Rafael del Riu i el seu entorn, i des de llavors ha anat creixent fins a convertir-se en un escaparate en productes artesanals, les costums i la gastronomia vinculades a aquesta època de l'any. Durant aquest cap de setmana, veïns i visitants podran recórrer les diferents puestos i disfrutar d'una proposta que combina la promoció del comerç i la producció de proximitat en activitats culturals i d'oci per a tots els públics. En les últimes edicions, la programació va incorporar demostracions artesanals, propostes gastronòmiques, activitats infantils, música i trobades relacionades amb les tradicions locals. I passem a Sant Jordi i és que l'Ajuntament ha fet un balanç molt positiu en les dues escoletes d'estiu que s'han desenvolupat durant els mesos de juliol i agost amb l'objectiu d'oferir a les famílies del municipi alternatives d'oci, aprenentatge i esport durant les vacances escolars. Els xiquets i xiquetes que van participar en aquestes dues propostes han pogut combinar activitat física, educació i diversió en uns preus molt reduïts per a les famílies gràcies a la important aportació econòmica realitzada pel consistori. La primera de les activitats va ser el campus esportiu dirigit als nens i joves d'entre 3 i 16 anys, una proposta pensada per a fomentar aquesta pràctica esportiva durant les vacances i oferir als participants una alternativa activa i saludable per a disfrutar de l'estiu. La segona proposta va ser l'escoleta Mission Eclipse, desenvolupada pel Col·legi Lluís Tena, que va tomar un fil conductor en l'eclipse solar d'aquest estiu per plantejar un programa d'activitats lúdiques i didàctiques. D'aquesta manera, els xiquets i xiquetes van poder apropar-se al fenomen astronòmic a través de diferents jocs, tallers, experiències educatives i propostes d'oci, convertint-se en un aconteciment excepcional, en una oportunitat per aprendre i despertar una curiositat científica.
2: importante. Aventureros y amantes de los desafíos, llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. Laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.